Vide tgei patertgeis vus, sche vus patertgeis vide din plevon. A tgera murs vegnem forse an de menen quei connex. Forse scheiz tgei. Gie, forse gie al bab nos, ni al cant en beselgia. E mitikas, strusch quei cau. Ja, mo exakt, das ist ja der spiritual Katholik de Portugal Guilherme Peixoto. Padre Guilherme, ei nun nadamen e DJ de techno. A Valle de Picourt esco in dels top 10 DJs del Mon. Sin Platz si attonta nova ils centaus e la ringazion del magazin de musica DJ Mac. El suna sets cun musica de techno avvenia num naus al DJ del Papa. A scia al per exempel sunau in set al 2023 al DJ de Juventetna a Lissabon, adesso sunau in set avon la messa de Papa Francesc, che aveva lui benediu ses uriers de DJ. Sin Instagram ha el 3,1 milions followers, asco DJ Mac scrive combinesce elen ses sets messadis religius cun beats de techno ad ina show de lasers. A quei tuna lueba a scia.

Üna polca svelta sunede dalla Rümli Gang. 7000 rinder per gratulare al Gian Ries Czarner. Dat Alvenia, el festatge il 32° anniversario.